Em sabia que li que 19 hores na 30 minuts i també tinc tan bonia internacional que ve com a jornal de noite interessant ni tens oina a Kamaputo. Repelile. Watch.com.